un gust que caiu l'apis i m'ha demanat ja i tu cos papis. I ella diu mandàs que sina, vull deixar-me dir.